0: sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze. Punt.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, Xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: visita radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: clica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí, John, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anà...
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil·la, vale?
0: Què passa? T'estàs avorrint, no, què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi a la cara?
2: Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
5: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
6: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
7: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
6: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
8: Miro la meva boca.
6: Andreu Cistella, el Pauet.
9: Aquí, John, què fer?
6: Contes de microbis.
10: La desfilada dels microbis.
6: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
11: Li diré a la meva mare.
12: La Moixiganga.
6: Un programa presentat per Moisès Bru.
7: La Moixiganga.
12: Pep, quina gràcia.
13: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
6: Benvinguts al Circ Petit.
14: Obro la porta, manca el dimoni.
8: Miro la meva boba.
14: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
15: El genís fa màgia, no miracles,
16: Doncs quin xororamà.
6: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
14: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Salamanca, radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

tu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé. Estimo

0: radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
1: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sola.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a l'òpera. Per una mica de música, que ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No,

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Crònica, radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín, cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Radio Sant Quirze

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'has

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
1: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
7: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
7: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
8: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Però una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
1: Bon dilluns, Sant Quirze. El segon equip sènior femení del Club Handbol Sant Quirze va rebre dissabte al vespre la Copa que les acredita com a campiones de la Lliga Catalana Argent després del partit disputat contra l'Handbol Ascó. El partit jugat a 8:45 del vespre va acabar amb empat a 28. Amb el títol ja assegurat matemàticament abans d'aquesta jornada, la Federació Catalana d'Handbol va aprofitar l'ocasió per fer el lliurament oficial de la Copa a les jugadores, que culminen així una gran temporada. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Oliveres i del primer tinent d'alcaldia i regidor d'Esports, David Garriga, que van felicitar l'equip per l'èxit assolit i els van lliurar la Copa. La temporada vinent, el conjunt competirà a la Lliga Catalana d'Or, un nou repte que arriba després d'una campanya excel·lent. La cursa Memorial David Rovira va reunir aquest diumenge al matí més de 1.000 participants en una jornada esportiva i familiar marcada pel bon ambient i el record emocionat a David Rovira. Més de 800 persones adultes i 200 infants van voler formar part de la jornada que enguany arribava a la seva 19a edició, ja molt consolidada i referent esportiu anual. Cal remarcar també que la temperatura va acompanyar i els i les participants sense pluja i sense calor extrema. La jornada va començar a les 9 del matí amb la sortida de les curses de 5 i 10 quilòmetres que van omplir els carrers de corredors i corredores de totes les edats. Posteriorment, a 10:45, es va celebrar el lliurament de premis als guanyadors i guanyadores de les diferents categories. Per part de la família Rovira, va participar en el lliurament de trofeig Anna Rovira, la germana del David. També hi va ser present la presidenta de Corredors.cat, Mariona Soler. Les activitats van continuar amb les curses infantils. A les 11 es va disputar la prova de 800 metres i a 11:45 la cursa de 150 metres, amb una gran participació dels més petits. Les medalles de les curses infantils van ser repartides pels voluntaris i voluntàries de Corredors.cat. L'acte va comptar amb la presència de diverses autoritats municipals, entre elles l'alcaldessa Elisabet Oliveres i el regidor d'Esports David Garriga, i altres regidors i regidores com Pol Álvarez, Marta Baldric, Míriam Casarramona, Paco Marín i Joan Manuel Arruga. Els resultats complets de la jornada es poden consultar al web de Championship. I recordem que la cursa està organitzada per l'associació esportiva Corredors.cat i l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i Nofix, Casa de Saba i altres comerços locals. Podeu veure les fotografies al Flickr de l'Ajuntament. Sant Quirze del Vallès va tornar a convertir-se dissabte en un punt de trobada de la cultura popular catalana amb la celebració de la 15a mostra de cançó improvisada, una cita ja plenament consolidada al calendari cultural de Sant Quirze. La sala Josep Brossa de la Patronal va omplir-se de públic per gaudir d'una vetllada marcada per la glosa, la música en directe i la participació activa dels i les assistents. Organitzada per Glosadores de la Serra amb la col·laboració de l'Ajuntament i el suport de Cor de Carxofa, la mostra va reunir enguany 6 destacades glosadores i glosadors: Marta Gispert, Ferriol Massip, Iago Calvet, Berta Llós, Txell Garcia i Margarida Joan Miquel Mec, que van demostrar damunt de l'escenari talent, rapidesa mental i una gran capacitat de connectar amb el públic. L'espectacle va combinar improvisació, humor i crítica social en una proposta viva i participativa. Acompanyades per l'orquestrina, les veus protagonistes van anar construint versos improvisats a partir dels suggeriments plantejats per les punicanes, convertint cada intervenció en un exercici d'enginy i creativitat compartida. Reflexió, sarcasme, compromís i tradició popular es van donar de la mà en una tarda que va captivar tant els seguidors habituals de la Galosa com les persones que s'hi apropaven per primera vegada. El moment més emotiu de la jornada va arribar amb el record dedicat a Salut Pastor, glosadora santquirzenca molt estimada i vinculada estretament al món de la cultura popular local. Una imatge seva, projectada durant la mostra, va emocionar el públic assistent en un homenatge sentit a qui dona nom a una sala de la Patronal i que continua ben present en la memòria col·lectiva de Sant Quirze. L'ambient festiu i la complicitat entre artistes i públics va ser una constant durant tota la mostra, que un any més va evidenciar la bona salut de la cançó improvisada aquí al nostre poble. Les entrades gratuïtes ja feia dies que estaven exaurides, fet que confirma l'èxit que desperta aquesta iniciativa. Després de l'actuació, la jornada va continuar amb un sopar popular glosat a la plaça d'Ansel Clavé i podeu veure les fotografies de la mostra al Flickr de l'Ajuntament. La Masia Can Barra va esdevenir diumenge l'escenari d'una nova edició del Festival de Contes, una proposta cultural adreçada al públic familiar que va omplir els diferents espais d'espectacles, jocs i activitats participatives. Durant tot el matí, infants i adults van poder gaudir d'una programació variada repartida en quatre espais diferenciats, cadascun amb una proposta artística singular. Un dels espectacles destacats va ser l'actitud de la companyia Jam, una proposta plena d'humor i enginy que va convidar el públic a endinsar-se en una història de superació on res no era el que semblava. La màgia també va tenir protagonisme amb Struck Magic Theater del mag Struck, inspirat en els antics artistes ambulants del segle XIX que recorrien pobles i ciutats apropant la màgia a tothom. Al celler de la Masia, la companyia Farrés Brothers va representar dins del cau del Tabalet la història d'un petit conill que es queda sol a casa mentre la seva mare surt a buscar menjar. I paral·lelament, la companyia Toms Creatius va oferir l'estrany viatge del senyor Tonet, una gran instal·lació de jocs participatius que va convidar les famílies a viure aventures i descobertes. També destacar l'espai per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, un lloc de suport perquè el festival el pogués gaudir tothom. L'activitat va estar organitzada per Rialla Sant Quirze i l'Ajuntament, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. El Parc de les Morisques va acollir el passat divendres una nova edició del Toca Toca, la mostra de percussió corporal protagonitzada per alumnat de cicle superior de les escoles de Sant Quirze. L'activitat, impulsada per Cases de la Música de Catalunya i creada i dirigida per Santi Serratosa, va reunir un total de 335 alumnes en una jornada musical i participativa oberta a les famílies i al públic. La trobada va començar a les 10 del matí amb l'arribada dels grups escolars i un assaig general a l'amfiteatre del parc. Poc abans de les 11 es va iniciar la mostra final, que va incloure diferents coreografies de percussió corporal treballades durant tot el curs a les aules de música i educació física. L'actuació va combinar peces col·lectives amb interpretacions compartides entre escoles. El repertori va incloure cançons com Pataro, Cap amunt, Efecte papallona o És aquesta nit, entre d'altres, amb coreografies rítmiques executades únicament amb el cos i el moviment. En aquesta edició hi han participat les 6 escoles de Sant Quirze del Vallès, així com les escoles Teresa Claramunt i Joan Maragall de Sabadell i l'Oreneta de Badia del Vallès. El projecte també compta amb la implicació del professorat de música dels diferents centres, coordinat tot per Santi Serratosa. El Toca Toca, recordem que és una proposta educativa que treballa el ritme, la creativitat i l'expressió corporal a través de la música actual en català. A més dels aspectes artístics, el projecte fomenta la concentració, l'autoestima, la cohesió de grup i les relacions interpersonals entre l'alumnat. I per últim, recordar-vos que l'exposició Desenvolupament en Positiu, una mirada al sud, obre aquest mes de maig el cicle d'activitats emmarcades a la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques, celebrada el passat 26 d'abril al Parc de les Morisques. La mostra, que està organitzada per Nuevos Passos, recull projectes d'empoderament femení al sud global que han pogut tirar endavant gràcies a aquest suport. Es pot visitar fins al dia 28 de maig al Centre Cívic Torre Julià.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem el dia amb un ambient ennuvolat i unes temperatures per sota dels 20 graus. Per a demà sembla que continuarem amb núvols, però pujaran força els termòmetres, sobretot a les hores centrals del dia. S'esperen màximes de 24 graus i mínimes de 12. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bueno, es que...
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
4: El genís fa màgia, no miracles, eh?
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 386 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta desena temporada. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michelle Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on converteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central a l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Michelle Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de Donna Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michelle és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michelle va ser alumna de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss California l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

A finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katsalas al Beverly Hills Playhouse, institució clau en la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions, destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és amb Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Zinone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Gris 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick. Tot i que la recepció inicial és desigual, la pel·lícula esdevé amb el temps una obra de culte i permet a Feifa demostrar una presència escènica més sòlida en produccions de gran format, tot i que el veritable reconeixement crític li arriba amb Les bruixes d'Eastwick, adaptació de la novel·la de John Updike sota la direcció de George Miller. En aquest film coral, Pfeiffer comparteix pantalla amb figures com Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon. La seva interpretació consolida la seva capacitat per equilibrar registres dramàtics i còmics amb naturalitat. Les bruixes d'Eastwick va obtenir dues nominacions per part de l'Acadèmia, a millor banda sonora per John Williams i a millor so. A més, Jack Nicholson va ser guardonat amb el premi a millor actor del Cercle de Crítics de Nova York i de l'Associació de Crítics de Los Angeles.

L'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les amistats perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La simnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Volanges, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les amistats perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari, d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves. La seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans interpretats per Jeff i Bob Bridges és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al retorn de Batman sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Ellen Alemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn. Una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia de Scorsese.

completen aquesta etapa films com Mentes peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint en canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reiner i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa al Somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes.

Pfeiffer redueix notablement la seva activitat cinematogràfica per centrar-se en la seva vida familiar. Cal situar aquí els principals elements de la seva vida més personal. El 1981 es casa amb Peter Horton, amb qui es divorcia l'any 1988. Posteriorment manté una relació amb Fisher Stevens, amb el que va estar al voltant de 3 anys. El 1993 es casa amb el productor i guionista David Edward Kelly, figura clau en la seva estabilitat personal. Aquell mateix any adopta la seva filla Claudia Rose, en un procés iniciat abans del matrimoni. El 1994 neix el seu fill biològic, John Henry. Aquest període vital influeix directament en la seva carrera, ja que Pfeiffer opta per prioritzar la vida familiar, allunyant-se parcialment del ritme intens de la indústria. El 2007 marca un any especialment actiu amb 3 estrenes: Hairspray, adaptació del musical de John Waters, on interpreta la vilana Velma Van Tassel; El nòvio de la meva mare, compartint pantalla amb Paul Rudd; i Stardust, basada en l'obra de Neil Gaiman. En aquest conte fantàstic, Pfeiffer assumeix un paper amb una marcada dimensió teatral.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: Pfeiffer continua apareixent de forma intermitent en projectes seleccionats. Destaca en Cherie, dirigida per Stephen Frears, on interpreta una cortesana madura en una adaptació de Colette i Dark Shadows, dirigida per Tim Burton, on forma part d'un repartiment coral encapçalat per Johnny Depp. El 2013 participa en Mala Vita, dirigida per Luc Besson, compartint protagonisme amb Robert De Niro. El 2017 participa a Assassinat a l'Orient Express, sota la direcció de Kenneth Branagh, i Mada, dirigida per Darren Aronofsky, compartint pantalla amb Jennifer Lawrence i Javier Bardem. A destacar d'aquesta etapa professional, la seva incorporació a l'univers de Marvel amb Ant-Man i la Vispa de l'any 2018, interpretant Janet Van Dyne i reprenent aquest paper a Vengadores Endgame i a la segona entrega de Ant-Man i la Vispa, Quantumania. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: down and braced. Please see for me that I have.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, Sant Quirze. Molt bona tarda, amics i amigues del programa. Mussols i mussoles. Què tal esteu? Avui som dimecres, dia 18 de maig. Aquí és Ràdio Sant Quirze, la nostra ràdio local. I amb l'ajuda del nostre tècnic, Miguel Ángel Bueno, em disposo a començar el programa d'avui.

0: Bé, amics i amigues oients, avui no tinc convidat. Per tant, potser no ho serà tan amè el programa, però intentaré donar-vos informació de coses que crec que és important saber per la nostra alimentació. Sigui saludable o no ho sigui, per l'alimentació en general. Mireu, el mes de maig, al igual que estem immersos a la primavera, és el mes en què desperta tot i que les nostres flors, els nostres arbres, les nostres plantes i els nostres aliments estan en plena efervescència. Us faré una miqueta de llista dels millors vegetals d'aquest mes de maig. Mireu, començarem per la carbassa, el carbassó, els espàrrecs, tant els verds com els blancs, la carxofa, l'api, l'endívia, els pèsols i les faves. Evidentment, quan aneu al mercat o aneu al pagès o aneu al supermercat a comprar, veureu que hi ha moltes més coses perquè ara durant tot l'any tenim de tot. Però quan parlem de que hem de consumir productes de temporada i de proximitat, estem parlant d'aquesta llista concretament. També considero que és important que d'aquesta llista que us acabo de dir sapigueu les propietats que té cada un d'aquests vegetals. Mireu, la carbassa té vitamines C i A i minerals com el potassi, el fòsfor, el magnesi, el ferro i el zinc. La carbassa sabeu que la podem menjar de moltíssimes maneres. Cuita al forn amb crema de verdures feta com ratllada amb una amanida. Era un aliment que no es consumia gaire i que ara s'està consumint bastant perquè és hipocalòrica, encara que té carbohidrat, i ja veieu els minerals tan importants que té. Després, el carbassó, en un 95% és aigua. Per tant, és molt apte també per persones que volen mantenir el seu pes. Té vitamina C i B i potassi. Els espàrrecs també són baixos en calories. Tenen vitamines C, A, E i àcid fòlic molt important i minerals com el potassi i el sofre. Els blancs són una mica més dolços que els verds i és un aliment diurètic. La carxofa. La carxofa té vitamina B1, C, B3 i B5. Afavoreix molt l'eliminació de líquids per a les persones que fan retenció. Està indicada per malalties del fetge i de la vesícula biliar. L'api. També és un aliment que conté molta aigua i molt poca caloria. I fibra, cosa molt important per a la nostra microbiota. Té vitamines C, A, E, B1 i B2. I una pila de minerals. Sodi, potassi, calci, magnesi, ferro, sofre, zinc, coure i silici. També té àcid fòlic i beta-carotè. És bo per desintoxicar l'organisme, és molt bo pel sistema nerviós i per descomptat també és diurètic. L'endívia. L'endívia és estomacal, és digestiva, probiòtica i va molt bé per persones amb hipertensió. Té vitamines B9, A, E i C i de minerals en té de potassi, fòsfor, calci, magnesi i iode. I passem als pèsols. Els pèsols són una lleguminosa que ens pot ajudar a superar els nervis, el sistema nerviós. Té vitamines B i C, B1 i B3. Redueixen el colesterol i milloren la circulació sanguínia. Evita les pujades de glucosa en sang i són saciants perquè tenen molta fibra. Ara bé, no són recomanables per dones embarassades, per persones que pateixen de reuma, d'artritis o de malalties renals. I les faves. Les faves tenen proteïna vegetal i fibra. Les vitamines són la B1, B2, B3 i B9. Els minerals són el calci, el ferro, el magnesi, el potassi i el zinc, i són reguladores del trànsit intestinal. Bé, i un cop parlat dels vegetals o verdures més importants aquest mes de maig, us parlaré una miqueta de les fruites. Ja fa dies han aparegut els fresons i les maduixes. Les peres les tenim tot l'any, però ara tenim més varietat de pera. Pera blanqueta, pera arcolina, pera de Roma i la pera conferència, que la tenim tot l'any. Hi han aparegut síndries que no venen de fora, que ja venen d'aquí, del sud d'Espanya. Els nespres, els albercocs, les nectarines i, aviadet, aviadet, trauran al cap les cireres i també els gerds. Els gerds ara també en tenim tot l'any perquè venen molt del sud d'Espanya i també del Marroc. Però el gerd de primavera és el que arriba ara de terres catalanes i del sud d'Espanya. I ara també us diré les propietats d'aquestes fruites, que són les que hauríem de consumir a partir d'ara. Encara tenim taronges, alguna mandarina, per descomptat la poma, que és la fruita més neutra que hi ha i que la tenim durant tot l'any. Per què? Doncs perquè les que es cullen al mes d'agost, que és quan es cull la poma, es guarden amb càmeres, i també perquè ara tenim producció molt jove i nova des de Girona, que arriba la primavera i val moltíssim la pena aprofitar-la, perquè la poma és una de les fruites, com us he dit, més neutres, que combina més amb tota l'alimentació que fem, perquè no recordo si us he parlat mai de la incompatibilitat d'algunes fruites menjades després d'un menjar que tingui grasses, que normalment tot el que cuinem conté una mica de grassa. En parlarem d'aquest tema, perquè també és interessant. Però ara passaré a dir-vos les propietats de les fruites, que també considero que és interessant saber. I ara que ja us he passat la llista de les fruites més importants de la primavera, principi d'estiu, però les que en aquest mes de maig ja són a tot arreu, us donaré, com he fet amb les verdures, el seu contingut, els nutrients, les vitamines i algunes perquè són útils, val? Per exemple, les maduixes. Les maduixes són molt bones per mantenir la tensió arterial a ratlla, per els temes cardiovasculars, o sigui del cor, per qui té el colesterol alt, per les càries i tenen molts antioxidants. Contenen molta vitamina C, que millora l'estat de la pell, de les articulacions, però s'ha de dir que les persones que són al·lèrgiques a l'aspirina poden ser-ho també a les maduixes o als fresons. És una fruita molt de temporada. Aquesta sí que arriba i quan s'acaba, s'ha acabat. A primers de juny pot ser que ja no en tinguem, o mitjans de juny pot ser que ja no en tinguem. Del terreny, en poden venir de les Filipines, però de Catalunya i d'Espanya ja s'hauran acabat. Llavors, la pera. La pera, durant l'hivern tenim la pera conferència, que és la que ens ve de Lleida i és la més usual i molt bona, però ara venen altres varietats de pera, com us he dit, no? En la primavera tenim la blanquilla, tenim la roma, tenim... ja no recordo l'altra. I totes elles són riques en potassi i calci. Són també molt bones per les persones que tenen la pressió arterial alta, pels ossos. I és una fruita molt hidratant, antioxidant i poc calòrica. Té poc contingut en sucre i té molta aigua, i això la fa molt interessant. La síndria. La síndria és una fruita que en el seu estat òptim hi està al juny, al juliol i a l'agost, però cada any, degut a les altes temperatures no usuals, ens ve més aviat. Vol dir que ja han aparegut les síndries fa dies, les del país no tants dies, però ja n'hi ha, val? De síndria n'hi existeix més de 50 varietats. Ara ja sabeu que n'hi ha amb llavors, sense llavors, amb la pell bigarrada, sense la pell bigarrada, síndria negra, síndria de color taronja... Bé, totes les varietats del món tenen vitamina A, B9 i C. I de minerals té, no ho sembla, però té calci, potassi, magnesi, sodi i un 95% d'aigua també, per lo que també és poc calòrica i té poc sucre de la fruita, o sigui, poca fructosa. No és recomanable en persones amb incontinència urinària, perquè és molt diurètica, ni amb insuficiència renal, vale? Amb problemes de ronyó. El que nosaltres en diem els nespres, doncs no és els nespres, és la nespra. És femení. La nespra té un alt contingut en fibra, el que va fantàstic per la salut intestinal. De minerals té potassi. És bona a nivell cardíac, muscular, elimina toxines, té betacarotens, molt bons per la vista i per la pell, i és essencial pel sistema nerviós. Els albercocs, també una fruita molt important de primavera. Té vitamina A i vitamina B12, molt important per la gent que no consumeix proteïna animal, i també ferro. També és una fruita que té un 90% d'aigua, per tant té poques calories i molta fibra, que la fa d'efecte prebiòtic. És bona per la vista, pels cabells, per les mucoses, pels ossos, pel sistema immunològic. I no us ho perdeu. Sabeu que hi ha albercocs secs, igual que les prunes seques, els dàtils, totes aquestes fruites. Doncs a l'albercoc sec, o sigui, 100 grams d'orellana d'albercoc sec, té el doble contingut de ferro que tindria un bon bistec de vedella. Què us sembla? Ho sabíeu, això? Mireu si és interessant. I en quant a minerals, té potassi, magnesi, calci, coure i cobalt, que no té quasi cap fruita, coure i cobalt. Ara passem al gers, que és aquesta fruita vermella que molta gent pensa que són mores vermelles, no? Les mores tota la vida han sigut fosques, liles, negres.
1: I el gerd també és una fruita baixa en calories. Només té 52 calories als 100 grams i molt rica en fibra i en fitonutrients. Té vitamina C i vitamina B9. Afavoreix molt l'absorció del ferro. I de minerals té potassi, calci i magnesi. És antioxidant, vasoprotector, anticancerigen i regula nivells de glucosa als diabètics. Quan es diu que un aliment és anticancerigen, recordeu que no vol dir que perquè mengem aquest aliment no podem emmalaltir de càncer. El que passa que si n'hem menjat amb certa freqüència, els efectes són diferents. I per últim, les cireres. Aquesta fruita tan capritxosa, tan bonica, tan vermella, que sobretot quan hem sigut nens ens ha cridat tant l'atenció, i d'adults també. Les cireres estan a punt d'arribar. De fet, jo ja n'he vist als mercats, però no són d'aquí. No és ni la cirera de Lleida, ni la del Baix Llobregat, ni la d'Espanya. És cirera que ve de Tegucigalpa, per dir, de ben lluny. Però aviat apareixeran les nostres. La cirera té molta fructosa i molta fibra. Vitamina A en forma de beta-carotè. Té potassi i calci i és antioxidant. Pot generar càlculs a la vesícula biliar i al ronyó i cristal·litzacions als ossos perquè té molts oxalats de calci. Per tant, les persones que tinguin problemes de càlculs i de cristal·lització als ossos és millor que en prenguin poques o gens. Tonifiquen el pàncreas i la melsa. I bé, fins aquí les meves recomanacions de les verdures del mes de maig, de la primavera, i de les fruites. Evidentment, com us he dit abans, anireu a mercats, anireu a súpers, i d'haver-hi hi ha de tot. D'haver-hi hi ha de tot. Però les fruites de temporada i les verdures de temporada són les que us he anomenat. I potser encara me'n deixo alguna. D'acord?
2: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.
1: I ara, amics oients i amigues oients, passarem al receptari de cuina.

El receptari d'avui començarà amb un allioli de poma. Segurament recordareu que a l'hivern, quan era l'època dels codonys, us vaig donar la recepta de l'allioli de codony. Doncs avui us donaré el de poma, que combina tant amb carns com amb peixos, és senzill i és boníssim i molt sa. Mireu, per fer un allioli de poma, amb dues pomes golden, un gra d'all i 100 ml d'oli d'oliva, teniu l'allioli. Peleu les pomes, els hi retireu els cors i les llavors i les talleu a daus. Les podeu coure o 30 minuts al forn a 190 graus o 8 minuts al microones en un recipient tapat amb paper de plàstic transparent foradat. Això ja ho sabeu, el que es fa al microones. Jo us he de dir que el microones el vaig tenir uns anys i el vaig retirar perquè no m'agrada gens les ones que transmet els aliments per més que els protegim i utilitzo molt el forn, val? Però cada qual que ho faci com vulgui. Quan les pomes estan cuites, les tritureu amb l'oli, el gra d'all i un pessic de sal i un pessic de pebre fins que quedi ben lligat. Ja el tenim. El podeu conservar amb un pot de vidre que tanqui hermètic una setmana perfectament, però sempre a la nevera, Veieu, no porta ou. És apte per a les persones que tenen al·lèrgia a l'ou. Simplement porta la poma, l'all i l'oli. Més sa, impossible. Ara us explicaré també una recepta molt bona i molt senzilla que es diuen bunyols de moixina. La moixina és un peix. La moixina o la maira de lluç o la bròtola. Són peixos molt econòmics. El que passa que no tenim el costum de menjar-ne. La maira potser sí, però la moixina i la bròtola no n'hi ha a totes les peixateries. Necessitem per 4 persones mig quilo d'aquests peixos, o si no, doncs, per exemple, de lluç. El que passa que doncs, això ja encareix la recepta. 150 ml de llet, sal, 2 ous, 150 grams de farina, una cullerada d'impulsor, o sigui de royal, i oli d'oliva verge. En una olla posarem a bullir la llet amb una mica de sal i quan arrenqui el bull escaldarem el peix que hàgim escollit 3 minuts. El retirarem i el deixarem refredar. I quan sigui fred, l'esmicolarem amb les mans mateix. Separarem les clares dels rovells d'ous. I en un bol batarem els rovells i afegirem la farina, el llevat, la sal, l'aigua i la moixina esmicolada. L'aigua no us he dit mesura perquè l'heu d'anar tirant i batent i mirant que us quedi una textura per fer bunyols, que no quedi molt líquid. En un altre bol muntarem les clares a punt de neu, que ho podeu fer si teniu un robot, ho pot fer el robot, o si no, doncs amb una miqueta de sal i amb una forquilla. Afegirem les clares a la barreja que tenim al bol, amb la farina, la sal i el peixet, i ho remenarem suaument fins a integrar-ho bé. En una paella o una olleta no massa grossa a foc mitjà, escalfarem l'oli. Quan sigui calent, hi anirem tirant cullerades soperes de la massa. Quan els bunyols estan dauradets, els retirarem i els posarem sobre paper absorbent per eliminar l'excés d'oli. Si no us agrada fregir o no us va bé fregir amb oli d'oliva, també ho podeu fer amb oli de girassol. Però queden molt més gustosos amb oli d'oliva, però això ja depèn de l'economia de cadascú. Els bunyols us en donareu compte
que si l'oli està a la temperatura adequada, no els heu de remenar, ells mateixos es donaran la volta. Quan es donen la volta, uns segons, a l'escorredora i al plat amb paper absorbent. No molta estona en el paper absorbent, el suficient perquè deixin anar l'oli. Perquè si deixem molta estona les coses que rebossem i fregim sobre el paper absorbent, en vez de ser cruixents, s'estoven. No sé si ho sabíeu, això. Aquesta és una molt bona recepta que agrada als nens, a les persones grans i a les persones menys grans. Això sí, heu d'anar molt en compte quan esmicoleu el peix que no hi vagi ni una espina. Per això doncs, és millor que quan comprem aquests peixos diguem a la peixateria que ens en fagin filets i ens treguin tot el que puguin d'espina, però tot i així, quan s'esmicola s'ha d'anar molt al tanto.

A continuació us passo una recepta que es diu bacallà medieval. Val? Si sou quatre persones necessiteu quatre filets o quatre morros o quatre talls de bacallà del que a vosaltres us agradi. I hem de fer una pastina, hem de fer un romesco i hem de tenir el bacallà ben eixut. Quan està ben eixut, passar-lo per la pastina, que ara us diré com es fa, i per panko, que és aquest pa per arrebossar més gruixut. Es fregeix a foc mig fins que sigui daurat, val? Què necessitem per fer la pastina? La pastina és el rebossat, 100 grams de farina normal, 80 d'aigua, 80 de mel, sal i pebre. Això tot ben integrat, ben barrejat, ja tenim la pastina on sucarem cada tall de bacallà a l'hora de fregir-lo. Un cop fregit, ja està al punt, però acompanyat amb romesco és molt bo. Si no us voleu complicar la vida amb un romesco, sempre el podeu acompanyar d'una bona salsa de tomàquet, però la recepta és amb romesco, perquè el romesco es va descobrir a l'època medieval, no és un descobriment d'ara. Podeu fer-lo d'una manera més fàcil del que es fa normalment. En lloc de coure els tomàquets al forn, agafeu 10 tomàquets secs d'aquests que van en conserva amb oli, una cullerada d'anyora, que pot ser nyora seca, que es ven, o pasta d'anyora, que es ven en potets, o nyora seca, que es ven a tots els supermercats. 20 avellanes, 50 decilitres d'oli d'oliva, un puntet de vinagre i 100 centilitres d'aigua. Tot això, mini pímer, fins que quedi una bona barreja. Tenim la pastina a punt, arrebossem primer per la pastina el tall de bacallà i després pel panko, i fregim a foc mig, perquè si no queda sobtat i no queda cuit. I quan estigui dauradet, no molt, molt, molt fet, sinó dauradet, ja el podem treure. També el podem posar sobre paper de cuina perquè absorbeixi la grassa sobrant i el podem servir acompanyat del romesco. És superfàcil perquè aquest romesco és molt senzill, que el romesco que fem per el xató de Vilanova, de Sitges i d'aquests llocs, és molt més fàcil de fer i és deliciós. Proveu-ho i dieu-me què us ha semblat. I ara, per acabar, perquè avui acabo abans, us donaré 4 receptes per fer mantegues especiades. Començant per dir-vos que les margarines ni us a les mireu. Heu de comprar mantega. Evidentment, econòmicament, la mantega també és més cara que la margarina. Però si voleu menjar amb salut, heu de comprar mantega. Mireu, la primera es posa la mantega amb sal, compreu mantega amb sal, i la deixeu a temperatura ambient perquè estigui a nivell pomada, que diuen els cuiners. La poseu en un bol i afegiu una guindilla sense llavors tallada molt petitona i 3 o 4 fulles d'alfàbrega ben trinxadetes. Aquesta mantega és especial pels plats de pasta. La podeu guardar igualment en un recipient hermètic, a la nevera, el dia que l'hàgiu de fer servir, traieu-la el dia abans perquè també us quedi que la pugueu treballar. Val? De totes maneres, amb la pasta calenta també es desfà, eh? Després, l'altre és també mantega amb sal, una culleradeta de postres de canyella en pols, 2 culleradetes de postre d'anís en gra i
i una culleradeta de gingebre en pols. Aquesta mantega sobre d'un bon tall de carn, d'un bon bistec de la carn que vosaltres mengeu, també és deliciosa. Llavors, un altre que hi ratllareu. Sempre heu de tenir la mantega a nivell pomada. Aquesta no ha de ser amb sal, ha de ser una mantega normal. Hi ratllareu la pell d'una llimona i posareu una cullerada d'anet eneldo sec, una cullerada de culleradeta, tant d'anet com de menta, culleradeta de menta seca, i és especial pel peix. Tot això sempre ho hem d'envasar amb un recipient de vidre que tanqui hermètic i a la nevera ens aguantarà més de 2 setmanes. I són detallets que fan que un plat de pasta, un plat de carn o un plat de peix tingui un sabor especial.

ben mussols i mussoles. Espero que en proveu, només que sigui una i que us agradi i que la poseu en pràctica. Ja veieu que miro de donar-vos les coses senzilles, però ara no, eh? Ara us en donaré una que és lo más, però és una mica complicadilla. Són les croquetes del cuiner Dani García, de pernil. Que llavors les podeu fer del que vulgueu, de pernil, de pollastre, de bacon, d'espinacs, del que vulgueu. Jo us donaré la recepta de pernil i a bon, parlem de pernil, poseu-lo que us doni la gana. Però us asseguro que si les proveu i les feu, mai més menjareu ni croquetes del súper ni croquetes en un bar. Us ho asseguro, perquè queden divines de la mort. Mireu, 150 grams de pernil del més bo que pugueu comprar. No us dic ibèric, eh? No cal ibèric. Però del més bonet, pernil salat, val? Del més bonet que la vostra butxaca us permeti. Un litre de llet sencera, eh? Res de desnatades ni semidesnatades. 50 grams de mantega, res de margarina. 60 grams de farina blanca. 75 grams de formatge Philadelphia. Pebre i sal al teu gust. 2 ous. Pa ratllat del fi i panko. Panko sabeu que és aquesta farina d'empanar que ha vingut de Xina o de Japó i que s'ha posat molt de moda i que fa que els rebossats siguin més gruixuts i més torrats, val? Oli d'oliva o de girassol, depenent de la vostra butxaca. Què farem? Escalfarem la llet amb una fulla de menta, que no us ho he dit, vale? I un os de pernil, que tampoc us ho he dit. Taparem l'olla i ho infusionarem. No cal que estigui més de 15 minuts. Què fa? A l'os de pernil dona gust a la llet. La fulla de menta dona frescor a la llet. Quan ho hem acabat d'infusionar, retirarem aquesta olla, pot o el que sigui, i ho deixarem infusionar 15 minuts més. Mentrestant, agafarem una paella, desfarem la mantega a foc lent, que no se'ns cremi, afegirem la farina i anirem remenant sense parar fins que quedi cuit com una beixamel. En aquest moment, en què ja hem fet aquest ruix que diuen els xefs, colarem aquella llet i la incorporarem a poc durant 20 minuts remenant amb varilles fins que quedi beixamel fina. Aquí no s'hi val fer servir ni la Thermomix ni el... A veure, sí que s'hi val, eh? Però no us quedaran igual, ja us ho dic jo. Sí que s'hi val, clar que s'hi val, però no us quedaria igual. Vosaltres em direu, jo tinc una Thermomix i aquesta beixamel, doncs la posaré allà i es farà sola. No és igual,

0: afegirem a la beixamel, no hi posarem molt de sal a la beixamel, perquè el pernil ja és salat. Hi posarem pebre blanc, negre, de Jamaica, o el pebre que ens agradi. Això ja està preparat, però avui encara no podem fer les croquetes. Les haurem de fer demà, perquè aquesta beixamel la posarem en una bandeja de vidre que l'haurem engrassat amb una miqueta d'oli, i quan estigui fred i tèbia hi afegirem, perdó, quan estigui tèbia afegirem la Filadèlfia i ho barrejarem bé. Ja tenim la massa de croquetes preparada i la cobrirem a pell. Què vol dir cobrir la pell? Pues que agafarem el paper film, el plàstic film adequat per tocar aliments, i posarem aquest paper film a pell, o sigui, a tocar aquesta farina. Val? Ho posarem a la nevera i demà farem les croquetes. Quan ho traguem de la nevera veurem que aquella massa s'ha fet dura, i això va fantàstic perquè podreu fer les porcions com vulgueu, rodones, allargades, de croqueta, de no croqueta, com a vosaltres us doni la gana, perquè la massa es pot treballar. I ja estem preparats per fer les croquetes. Les podem fer amb oli de girassol i les podem fer amb oli d'oliva. A l'oli d'oliva, per mi, emmascara el gust de la croqueta, perquè és potent. L'oli de girassol és més suau. També podeu fer servir un oli d'oliva de graduació suau, vale? Si no voleu fer servir oli de girassol. L'haurem preescalfat en una paella, però que no fumegi, mai que no fumegi. Ha d'estar calent, però no pot fumejar, perquè llavors les croquetes se sobten i es recremen. Val? Us aconsello que no ompliu la paella molt, que en poseu, si teniu una paella maca, de superfície d'uns 30 centímetres de diàmetre, jo en posaria 6 o 7 a la vegada, no més, val? I un cop les veieu d'auradetes, les posareu sobre una reixeta o sobre un colador, mai sobre paper de cuina, perquè el paper de cuina sempre ho posem perquè els aliments, o sigui, el paper de cuina absorbeixi l'oli d'un aliment rebossat, però si li tenim molta estona, el que fa el paper de cuina és estovar el rebossat. Per tant, el cuiner Dani Garcia ens diu: un cop daurades, poseu-les sobre una reixeta o sobre un colador, perdran igualment si tenen excés d'oli, i ja les podreu servir. Si les proveu, us asseguro que us farà la boca aigua, perquè queden fabuloses. I ja us he dit, les podeu fer de lo que vulgueu, de lo que a vosaltres us agradi. De pernil dolç també es poden fer croquetes, de bacon, de sobrassada, de verdures, d'espinacs, d'espinacs a la catalana es poden fer croquetes, val? Però a mi m'agraden molt les de pernil.
1: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'alimentació saludable al 688-90-85-94. 688-90-85-94.
2: Alimentació saludable amb Anna Maria Leiva.

Bé, mussols i mussoles, tinc moltes ganes de que em dieu que cuineu. Sé que és complicat, molt complicat. Però els caps de setmana no us agrada cuinar amb els vostres fills o els marits amb les seves dones? Jo, com que m'agrada tant la cuina, ho trobo divertit. I vosaltres em direu, escolta, jo treballo tota la setmana i el cap de setmana me'n vull anar por ahí a passejar i a la natura i a veure el mar i tot això. Sí, sí, és molt respectable. Però si un dia plou i feu aquestes croquetes, bueno, celebrareu haver-me escoltat. I ara us desitjo que passeu una molt bona setmana i ens la trobem a Ràdio Sant Quirze el dilluns que ve. Sigueu feliços, tant com us sigui possible.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
3: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
5: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
6: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
5: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La
1: Mu
2: Si
0: Ganga.
3: Bona nit, mainada.
4: Bona nit, Moisès.
3: Som a la Moxiganga. Què tal, com esteu, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara és el millor moment de la setmana. És el moment d'escoltar la Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar, un programa que va des de 0 fins a 150 anys. Imagineu-vos si ens pot escoltar gent i gent. I avui, com sempre, us hem preparat un munt de coses per passar-nos-ho molt bé just abans d'anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és aquell programa porta a dormir, que ens n'anem a descansar un cop s'acabi la Moxiganga, perquè demà hem d'estar ben desperts per poder anar a l'escola i passar-nos-ho molt i molt bé. Avui us hem preparat Va de Jocs de l'Anònima, avui Bèlit o Bòlit. També podrem escoltar un Saps Què del Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i el Circ Petit, avui un nou capítol que es titula Quina por. Tal com us he dit, després acabarem amb la cançó de Bressol, que voldrà dir que ens n'anirem tots i totes cap al llit, cap a dormir. Però això encara falta una miqueta. Mentrestant, aneu sopant, aneu-vos banyant, aneu-vos posant el pijama, perquè això ja està en marxa. Amics i amigues, la Moxiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu visitar tantes vegades com vulgueu. L'únic que heu de fer és anar a lamoxiganga.cat i allà hi trobareu moltíssimes coses. Si aneu a programes sencers, trobareu totes les Moxigangues que hem fet aquesta temporada i les trobareu totes una darrere l'altra i les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. També us les podeu baixar al vostre ordinador o al vostre mòbil per poder-les escoltar al cotxe, per exemple. En fi, també trobarem els contes. Tenim molts contes per tots vosaltres. El Gegant Avioio, l'Arisó Bru, la Rateta que escombrava, l'Escaleta i en Patufet. I també trobarem, per exemple, doncs, coses com els Pastorets Musicals o bé la llegenda de Sant Jordi, que fa poc que va ser Sant Jordi i us la vam posar aquí a la Moxiganga. Doncs ara també la podeu escoltar a la nostra pàgina web. També trobareu els versos perversos de Roald Dahl. Els teniu tots allà, un darrere l'altre, i atenció, una secció molt xula, que són contes d'en Xesco Boix, però els ha narrat el nostre company Pep Tor. Així que, si voleu, teniu per remenar i remenar a la nostra pàgina web. Hi ha moltes coses que podeu, doncs, anar escoltant. Doncs vinga, va, que començarem i ho farem avui amb una cançó del Club Super 3 amb el disco dels 20 anys del Club Super 3. I avui la cançó és Bola de Drac, ara torna a estar de moda, que la podeu tornar a veure si voleu, i avui l'escoltarem amb l'Arnau Tordera d'Obeses i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Així que avui la primera cançó és molt xula i us recomano que pugeu el volum de la ràdio, el volum de l'ordinador, ben alt, perquè els nens i nenes del costat de casa, els veïns, sàpiguen que vosaltres escolteu la Moxiganga. Amics i amigues, el meu nom, Moisès Bruch, i ara mateix, aquí, a la vostra emissora municipal, comencem. Som-hi! Endavant!

0: Festa, festa!
1: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
3: Juga amb nosaltres.
4: Nom del joc: Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
5: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com es juga. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat, o sumar el màxim de punts després de que amb dos equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bel. Dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
4: Però aquest joc no és perillós?
5: Sí. Si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
4: Per què va desaparèixer?
5: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
6: La xirimoia. No, la xirri... No, la ximple... No, la carmanyol... No, la moixiganga, carai!

L'artista més jove amb un àlbum de platí és en Billy Gilman, nascut el 24 de maig del 1988 als Estats Units d'Amèrica, que tenia 12 anys i 68 dies quan el seu primer àlbum, One Voice, va rebre el disc de platí al vendre un milió de còpies en els Estats Units d'Amèrica.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Quina por!
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. És de nit i sembla que tothom dorm a la seva caravana. Ep! Hi ha llum a la caravana de l'Albert, l'home bala.
1: Albert, Albert, què dorms?
3: Com? Qui hi ha?
1: Albert, sóc jo, l'Agustí.
3: Bona nit, senyor Agustí.
1: Perdona, Albert, què dormies? Com que he vist el llum obert, he pensat que encara estaves despert.
3: No, em dec haver dormit sense adonar-me ni m'he deixat el llum encès. Amb què el puc ajudar, senyor Agustí?
1: No passa res d'especial, només que he vist que hi havia llum i he pensat que potser et trobaves malament. Disculpa, eh?
3: Estic bé, gràcies, senyor Agustí. Bé, doncs, bona nit, senyor Agustí.
1: Vols que tanqui el llum?
3: No cal, ja el tancaré jo. Gràcies.
1: De res. Doncs, vinga, bona nit.
3: Bona nit, senyor Agustí.
2: L'endemà... Fa un matí preciós, i tothom, el Circ Petit, està enfeinat preparant les seves actuacions per la funció de la tarda. En Genís està amb els seus trucs. En Salim afila les espases. I què fa en Tomàs? Està ajupit buscant alguna cosa sota la seva caravana.
4: Es pot ser on us heu ficat? Ei, petites, on sou?
5: Ei, Tomàs, què fas aquí sota?
4: Com? Ai, al cap!
5: Ostres, perdona, Tomàs, no et volia espantar. Et feia més valent.
4: No m'he espantat pas. Només que no t'esperava. Mira, és que estava assajant un nou número amb les meves puces. I han anat a petar aquí a sota la caravana. I ara no les trobo.
5: Té, amb aquesta llanterna segur que les veuràs.
4: Ostres, moltes gràcies. A veure. Ah, mira-les. Veniu, petites. Apa, una, dues, tres, deu. Sí, ja hi són totes. Moltes gràcies, Albert.
5: I ara no hi ha de què.
4: Escolta, i com és que duies una olor? Si no fa un soc de calàmpola.
5: Mira, casualitats de la vida. Ja veus quines coses, eh?
4: Per cert, me'l podries deixar? És que haig d'arreglar unes coses de la caravana i m'aniria d'allò més bé.
5: Sí, esclar. I quan me'l tornaràs?
4: No pateixis, que demà mateix te'l torno.
5: Bé, d'acord.
2: A la tarda, tots els artistes del Circ Petit estan reunits sota la carpa. I és que el cel s'ha cobert d'uns núvols grans i negres. I ara, a fora, una forta tempesta tenyeix el dia de negró. I els llamps i trons es fan sentir de lluny.
6: Ostres, a mi no m'agraden els trons.
5: No has de tenir por, petita. Ja saps que només són núvols carregats d'aigua.
4: Sí, però jo tinc les meves puces. I la perla... Ben atabalades.
5: És normal, criatures i animals s'espanten d'allò que no coneixen.
2: Aleshores esclata un gran tro. I marxa la llum del Circ Petit. Els nostres artistes queden completament a les fosques.
5: No hi ha llum, no hi ha llum. Tomàs, on és el meu lot? On és el meu lot?
4: El tinc a la caravana. I amb el xafa que cau no l'aniré pas a buscar. Però, que tens por?
5: Jo? No
6: és dir que només tenien por les criatures? A tothom en té de pors. Jo mateixa tinc pànic a posar-me malalta. Per això intento cuidar-me i si no em trobo bé, faig força repòs i em prenc unes herbetes. És així com em marxa la por.
7: Doncs jo, quan començo a inventar-me un nou número, sempre tinc por de no fer riure. Aleshores començo a recordar acudits i passa la por i em faig un tip de riure.
4: Jo sempre tinc por de perdre alguna puça. Oh, que la perla no estigui bé.
6: Doncs jo, quan tinc por, canto cançons.
5: Així vosaltres també teniu por?
1: I és clar que sí. Tothom en té de pors. Jo mateix, l'altra nit, quan et vaig venir a veure el teu carruatge, va ser perquè sempre tinc por per si us passa alguna cosa. Per cert, així doncs tenies el llum encès perquè et fa por la foscor?
3: No, no. Bé, de fet sí.
6: Doncs ja ho saps, has de pensar en com superar la por. Mira, mentre no torna la llum podríem cantar. Ja ho diuen, qui canta els seus mals espanta, no? Sí!
8: Vinga!
6: Bona tarda!

0: Hola, Marta. Ves qui ho havia de dir? Tots tenim por d'una cosa o altra.
1: Hola, sí. Fins i tot l'Albert o el senyor Agustí.
0: Ja ho crec. Però l'important és aprendre a superar-les, oi?
1: Això mateix. I cantant i explicant acudits hem passat una tarda divertidíssima. I sembla que a l'Albert li han passat les pors.
0: Ostres, avui hem après una cosa d'allò més important, oi? I com ho escriuràs, això que us ha passat?
1: Ho voleu saber?
0: I és clar que sí. A veure si tots plegats aprenem a fugir de les pors.
1: Quina por! La fosca de la nit, de perdre's el neguit. Forts llamps i trons quan plou, allò que ningú vol, també sentir-se sol. Uns pensaments bonics, riure amb els amics, cantar una cançó. No hi ha res millor per espantar la por.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

La cançó de bressol d'avui és una novetat del Pont i Pissador d'aquesta setmana i aquí de Moixiganga estem encantats de poder-vos-la posar. Es titula Tres Trevigrans.

0: Fantàstica aquesta versió del Pony Pissador, molt xula la cançó per anar a dormir, i amics i amigues, nosaltres sí que ara arribem al final de la Moixiganga i la setmana que ve tornarem amb moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar Va de Jocs amb l'Anònima, el joc Bòlit o Bòlit, i també hem pogut escoltar el Saps Què dels nostres amics de Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Quina por, ai, ai, ai, quina por que hem passat avui escoltant el capítol, eh? Recordar-vos que a la nostra pàgina web podeu escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta Moixiganga i totes les que hem fet fins aquesta temporada. A la moixiganga.cat, allà hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu. Recordeu, la setmana que ve tornarem amb una nova Moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. Per cert, el meu nom, Moisès Bruch, i us espero aquí, a la vostra emissora municipal, la setmana que ve. I sobretot, sobretot, ja sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista, que sí, abans de començar. Doncs no hi falteu la setmana que ve, perquè passarem llista. Així que bona nit a tothom i fins aviat. Adeu a tothom. Adeu, adeu.
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi fins demà al matí.

0: al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació. Entreteniment. I la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Clica Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
7: la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
9: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
2: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
9: Working 9 to 5, what a way.
10: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
10: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Pep, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: TET Radio de Radio San Quirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es TET Radio de Radio San Quirsa.
1: TET Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
5: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
4: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.